0: Zazentzuten radizo irratia, egundebot.bost.
1: Las mil y una rumbas es van cantant una nit per deu gitanos i cent fogueres amagada sota el coixí del teu llit. Ama, que gran. Ai, ai, ai, del teu ventre.

nas mesquines. Aquells dies no passa i no arriba la mort, ni si l'heu demanada, ni si l'heu demanada, ni si vola un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un flor, i no un somriure fill.